0: L'abraço, m'abraço tan fort.
1: Radio 3.
0: Qui sóc jo? Em persegueix com una fletxa. Saps el meu nom, però no el que vull ni el que he viscut. En les tempestes on he caigut.

Tan sols vull cantar-te a cau d'orella una cançó, com una carícia que espanti les pors. Salpar sense rum d'imprevisible el nostre far. Vaig recollint plomes per si un dia cal curar-te les ales quan el món et faci mal. Aixugar-te les llàgrimes. Ballar-li a la vida i no deixar-te anar mai de la mà. Mai de la mà.